Hồi cái này chứ hồi cái này mà nó sẽ tới mà nó sẽ rin cho lì lọc là khắp ở rin xa cả rồi sẽ tên là mít lì bọc tùm. À bà nà nì kúch lê nà gà rán bà kì nì kì xta lì bàn kì là ếch bà rì ăn chá lì nà cho lì khắp đi ô chú sọp tà xì yên kì rì. Nà gà nùm xin kín chè rù ở mà nó sẽ nà gà rin xa cả chè rù lì kù tàn kà yên à rán lì unì đạt mô vil. Aran George Hula, Aran San Juan El Chal, Aran Unión Bayer, Aran Santa Amelia El Chal, Aran Las Mojarras 1, Las Mojarras 2, Aran San Miguel, Agua Chiquita El Quetzalito. Chiruli Gután Hula, miércoles, Aran Icate Hula, Mapar George Chicli, Unidad Móvil. Abanan Cherule Kutan jueves será la isla en que está Limán, que harán el caoba, harán la bendición. Gracias a Dios, Chapayal, Nueva Santa Rosa, Achotal, Cúncuma, harán la runa que cabrecierri, hermanos, harán la runa que cabrecierri, Cherule Kutan jueves. Arana chila es sacar en el que está limán, que era noctún, la unión, hará nacimiento y shuabó, saclic, para saclic, en caninau changruna ye, harín, tibamil chihocaín, hará y shuabó carretera, hará Santa Cruz, poptún, hará chirulicután viernes, yo, jeb, chihulac, viejo hermanos. O que no chihuacín, hermanos, o te hermanas, arrinil, ni kuslanak, yo, que es cabre, sin chile, rib, yo, que es cabre, sin chile, rib, yo, que es cabre, sin chile, rib, yo, que es cabre, sin chile, rib, yo, que es cabre, sin chile, rib, yo, que es cabre, sin chile, rib, yo, que es cabre, sin chile, rib, yo, que es cabre, sin chile, rib, yo, que es cabre, sin chile, rib, yo, que es cabre, sin chile, rib, yo, que es cabre, sin chile, rib, yo, que es cabre, sin chile, rib, yo, que es cabre, sin chile, rib, yo, que es cabre, sin chile, rib, yo, que es cabre, sin chile, rib, yo, que es cabre, sin chile, rib, yo, que es cabre, sin chile, rib, yo, que es cabre, sin chile, rib, yo, que es cabre, sin chile, rib, yo, que es cabre, sin chile, rib, yo, que es cabre, sin chile, rib, yo, que es cabre, sin chile, rib, yo, que es cabre, sin chile